0: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
1: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert Garcia ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699 762 815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Pedro Perro. Sono la seva Perro. Sei a Perro.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
1: procurar estar en un ambient fresc,
0: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
1: beure abundant líquids frescs,
0: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
1: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
0: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
1: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
0: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
1: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
0: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.

0: esperar, va.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
3: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
4: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
5: procurar estar en un ambient fresc,
4: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
5: beure abundant líquids frescs,
4: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
5: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
4: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
5: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
4: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
5: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
4: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
5: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
4: és el 653-867-383.
3: A l'estiu, a Pego es viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20-30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu bé, espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Avui dimarts 11 d'agost de 2026, ara mateix les 8 i 8 minuts del matí, tot i estic preparat per encetar una nova jornada, fem-vos companyia i fent-nos, com sempre dic, companyia mútua, que és el més important. Després de la tormenta d'ahir vesprada a nit, Pego recupera la seva normalitat, donarem compliment informació sobre el que va passar ahir, que si a Pego afortunadament no ha estat tant com en altres llocs de la província d'Alacant, però donarem informació. Ja sabeu, informació, música sobretot, de tots els temps i per a tots els gustos, és la proposta que us oferim, així a Ones d'Estiu, així que anem a començar i ens quedem, de moment, a la dècada dels 80. Amb Running Up That Hill, una cançó que s'ha posat de moda de nou, es va reactivar gràcies a una sèrie de televisió. Comencem, ella és Kate Bush i un dels seus temes més coneguts, Running Up That Hill. Bon dia.

Segur que amb dos compassos ja vos sona, perquè és un clàssic dels 80 que estem repassant. Era el any 84, La Unión, Lobo Hombre en París.

ara anem a saber el resultat del cupó diari de l'11. Ahir, dilluns, el número premiat va ser el 4.489. 0, 4, 4, 8, 9. 4.489. Sèrie 4, 004.

I The Heart That I Wanna Do Is Make a Love to You, a una cançó molt especial perquè estava en la banda sonora de la sèrie El Gran Héroe Americano, Believe It or Not, Joe Scarborough.

Una sèrie molt coneguda en l'època i esta intro, la cançó que introduïa la sèrie, la capçalera, també va ser molt popular. Esos ojos negros. Eso.

Res es pot comparar, ningú es pot comparar a tu. Un tema escrit per Prince, interpretat per Sinéa O'Connor, entre d'altres. Ella el va popularitzar i el va posar el nom més alt de les llistes a principis dels 90. I ahir ens quedem a eixa dècada, concretament al 96, ara, amb Savage Garden, To the Moon and Back.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
2: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert Garcia ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
2: A l'estiu, a Pego es viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699 762 815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
4: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: Refrescat. On és d'estiu?
6: En la sensació.

En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En Ones d'Estiu. En la 107.1.

Amb l'estiu arriba el bon temps. La gent es reuneix i riu. Ja saps, a l'estiu, tot el món riu. I tu? Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. La teua ràdio.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o a les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
3: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't fit, impulsa't i activa't fit, activa't sènior i impulsa't i activa't en moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
3: A l'estiu, a Pego es viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20-30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Refrescat. On és d'estiu? On és d'estiu? En la sensació.

Amics, amigues, les 11:06 minuts del matí. Continua la bona música ací al vostre punt del dia, al 107.8 FM i a Ones d'Estiu. Ara estem ja en el present, hem visitat altres dècades, hem escoltat lo milloret i continua també lo milloret, però ara del present i també del futur, perquè anem rebent alguna que altra novetat i us la presentem. Esta és una d'elles amb la que anem a començar esta horeta, perquè és lo nou de Doctor Flamingo i porta per títol Barcelona.

0: Era la música de Vico amb el seu darrer single, Tiramisú.
1: Estàs en On Estiu.

0: cabeza de ratón.
1: Amb l'estiu arriba el bon temps. La gent es reuneix i riu. Ja saps, a l'estiu, tot el món riu. I tu? Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada. La teua ràdio.

Lewis amb este tema que porta per títol Summer, o sigui, estiu. La Guaracha, així s'anomena esta cançó, és el darrer single de Manuel Turizo que ve amb la companyia en esta cançó de Martin White.

Remulla't aquest estiu en el teu punt del dial preferit. Connecta't en la 107.8. Ràdio Pego, sempre amb tu. Refresca't amb la nostra il·lusió. Sintonitza'ns.

0: Salut, salut, salut.
1: Salut tinguem, sí senyor. Romàntic Dimoni, fantàstic aquest tema que s'escolta en aquests moments moltíssim, es diu Salut. Street of Dreams, Street of Dreams, el carrer dels somnis. 1, 2, 3.

presentar-vos a algú que de vegades pense que és com un germà, de vegades pense que és com un nòvio i de vegades això crea unes confusions que no entenc. Un aplaudiment per al Borja Penalba. Et dono una cançó.

0: Ràdio Pego, servei públic.
1: Som la teua veu, Ràdio Pego.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

Al meu poble la gent compra al mercat cada dijous. Botifarres, llonganisses, sardinetes, floricols. Compren penques i cacaues, carabasses ben torrades.

per Pasqua, una mona per Nadal, els pastissets. I s'escuren les butxaques per omplir els cabassets amb ametlles ensucrades, confitures i pinyons.

0: Radio Pirro. Dona Seba Beu. Radio Pirro.
1: I mata. 107.8 Radio Pego.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

Radio Pego 107.8 en FM.

A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699 762 815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

special ways. Got Easter.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio. Escoltes Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

0: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
1: Cuando me dice que pare.
2: O que quiere irse a casa.
3: Cuando no dice nada.
1: Pero veo que se agobia.
2: Todos sabemos lo que significa no.
3: ¿No?
1: Si no entiendes un no,
2: eres un potencial agresor sexual.
3: No es no.
0: Respeta los límites, ¿sí
1: o sí?
3: Gobierno de España.
4: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.